0: Nem adianta chorar.
1: Muita música, música e interatividade. Tá na Blau? Tá legal.